0: la UNED. I la ocupació hotelera en la Comunitat Valenciana confirma, segons la patronal hotelera Osbec, una excel·lent arrencada de l'estiu a les portes de la celebració la setmana vinent de les fogueres de Sant Joan. La Costa Blanca i Alacant anticipen un ple tècnic per a fogueres després d'una primera quinzena per damunt del 81% i en Benidorm al 88,5%. València, per part seua, també es dispara per damunt del 92% i Castelló registra el major creixement en ocupació, superant el 78%. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home de 29 anys que havia desenvolupat una sofisticada plantació de marihuana en un xalet situat en una urbanització de Picassent, a València. Ja ha pres més de 1.800 plantes. Al detingut de 29 anys se li imputen delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. En quant a l'oratge, avui dijous, cel poc nuvolós, encara que no es descarten precipitacions febles en la meitat sur del nostre territori. Les temperatures no registren molts canvis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Y yo luego ya con el resto del equipo que nos vamos incorporando. Gracias por su confianza, feliz día y hasta mañana, que es viernes. Adiós.
1: Bona vesprada. Greenpeace ha denunciat amb càmeres termogràfiques les altes temperatures que es registren als centres educatius d'Alacant. En concret, l'entitat ha visitat un centre a Benissa, on en el pati es registren temperatures properes als 40 graus i fins i tot superiors a 50 en algunes pistes esportives. Segons els estudis científics, a partir dels 24 graus disminueix el rendiment escolar per cada grau que augmenta la temperatura. Segons Greenpeace, l'aturada escolar de juliol i agost ja no és suficient per esquivar la calor. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha enviat una carta a la Generalitat per a recordar-li que ha de realitzar labors de control oficial per assegurar la qualitat i l'etiquetatge en l'àmbit alimentari dins de la Comunitat Valenciana. Bustinduy ha insistit que la comunitat és l'única de tot l'Estat que no està duent a terme estos controls. I el Partit Popular de la ciutat de València celebra esta nit el seu tradicional sopar d'estiu, al qual assistirà la líder de del partit en la capital, l'alcaldessa Maria José Català, el president regional de la formació i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i secretari també general del Partit Popular, Miguel Tellado. Serà en el casal de la Falla Gallano-Lluc. La Guàrdia Civil de Castelló ha desarticulat un grup criminal suposadament dedicat als robatoris en la AP-7 i ha detingut a quatre homes, als quals se'ls atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació i 16 robatoris amb força, també pertinença a grup criminal. I dos joves de 18 i 21 anys reclamats per la justícia que estaven fugits des de feia 3 anys per presumpte homicidi han sigut detinguts a Callosa del Segura.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: de hostelería de l'IES Guillem d'Alcalá de la Pobla de Farnals i de l'IES La Sénia de Paiporta, dentro del proyecto Challenge Lab Fent Persones, que cuenta además con el apoyo de varias instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Paiporta. La iniciativa busca apoyar a las panaderías y hornos de l'Horta Sud afectados por la dana, al tiempo que ponen valor esos productos, sabores y tradiciones de la zona. Así que para conocer un poco cómo surgió esta idea, el trabajo realizado por estos alumnos y los objetivos que persigue el proyecto, hablamos con Belén Gutiérrez, profesora y coordinadora del programa EMPREN al IES Guillem d'Alcalá. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: Buena vesprada, Belén. Contans un poquet com naix aquesta idea meravellosa de crear esa coca del poble que hem pogut veure en imatges i que té una pinta terrible. I en quin moment decidiu, no, que la gastronomia podia ser una bona eina per ajudar als forns i a les pastisseries afectades per Isadana?
1: Bé, l'origen de la iniciativa el trobem en la participació en la formació que es va fer el curs 2024-2025, que es va destinar als coordinadors del programa EMPREN. La formació es deia Aula EMPREN per la Dana, i aquesta formació va culminar una jornada que farem al CIP Ausia Smart, en el que se'ns va llançar un repte a tot el professorat, com podíem ajudar des de la formació professional a la recuperació del territori. Aleshores, el meu grup, ens dividirem per grups, i el nostre grup va visitar casualment un despatx de pa que acabava d'obrir. Aleshores, el nostre grup va pensar que una de les propostes que podíem fer per ajudar al territori era la creació d'un dolç solidari. Uh-huh. Aleshores, al curs següent, a l'inici del curs 2025-2026, plantege poder treballar des del nostre institut en aquesta iniciativa. Nosaltres som un institut que impartim cicles de la família professional d'hoteleria i turisme, i bueno, cabia molt bé dins del mòdul de projecte intermodular poder treballar en aquesta idea, en el curs, i poder treballar des del projecte intermodular i des del mòdul d'elaboració de pastisseria i rebosteria en els grups de segon de direcció de cuina i segon de direcció de serveis. Uh-huh. A principi de curs ens posem en contacte amb Guillermo Jorques de l'IES La Sénia de Paiporta, i per poder donar-li un poquet forma a aquesta idea que ja tenia, no?, de poder treballar en el dolç solidari, i organitzem ahir al seu institut una competició amb el seu alumnat també de comerç i amb el nostre alumnat, i d'ahir sorgís la idea de no sols dur a terme aquest dolç solidari, sinó també poder donar-li difusió i que poguera arribar a tota la població i poguera fer-se en les pastisseries i en l'esforç de la zona.
0: Sí.
1: I començarem a treballar a l'aula en la idea i, bueno, finalment la participació en el projecte FP Challenge Labs pues, ens ha permès poder fer-lo efectiu i difondre'l a la població.
0: Bé, hem vist aquestes imatges de la coca que, com diem, té molt bona pinta, no? Està feta de carabassa, d'armela i taronja, però conta'ns un poquet, Belén, com és exactament esta coca, què porta i sobretot com la poden fer els oients que ens estan escoltant, esta coca del poble.
1: Sí, a veure, un dels requisits que posarem als alumnes que van treballar en la ideació de la coca era que havia d'utilitzar ingredients de proximitat, ingredients típics de la zona. Aleshores, la coca que finalment, bueno, ha sigut la triomfadora, té com tres elaboracions principals. Està, en primer lloc, la coca de carabassa. És una coca de carabassa, ametla i taronja, ingredients de la zona. Després té un tofi de taronja i flor de taronger. I per acabar, un crumble de pistatxo. Uh-huh.
0: Que bo, que bona pinta.
1: Sí.
0: Sí, bé, nosaltres no vam tindre la sort de tastar-la, no? Segur que pront la podem tastar, però és que el dilluns es van repartir més de 500 unitats allí al Mercat Municipal de Paiporta, no? Que és l'objectiu també del projecte, estar allí a Paiporta. No sé com va ser esta jornada i quina va ser la resposta dels veïns i veïnes que van participar, que és perquè són ells els responsables del nom que porta aquest dolç, no? Aquesta coca. La coca del poble és un nom que van votar els propis veïns. Conta'ns un poquet.
1: Sí, així va ser el dilluns, el 15 de juny. L'alumnat va repartir 500, bueno, primer elaborarem al centre 500 unitats i les vam repartir a la població. La idea era que es coneguera, que conegueren la nostra iniciativa Y la veritat és que va ser un èxit total.

0: va agradar moltíssim. I, a més, quan repartirem les unitats, repartirem també un díptic en el que expliquem tots els ingredients i el procés d'elaboració. I, a més, en el díptic n'hi ha un QR que enllaça un vídeo on tota la població pot veure tots els passos d'elaboració. Uh-huh. I la veritat és que l'acollida ha sigut molt bona, agrada molt, i sobretot jo penso que la població, pues, ha entès la filosofia del projecte, que era un poquet el principal objectiu que teníem. I sí és cert que, bueno, un dels problemes que teníem és que no teníem nom, i en una de les reunions de coordinació que vam fer junt a l'IES La Sénia, Guillermo Jorge, que és professor de l'IES La Sénia, va proposar que, bueno, podia ser la gent del poble qui votara. I ens va aparèixer una idea molt bona. Aleshores, abans d'agafar el postre, demanarem a la població que triara un dels tres noms que havíem proposat, i finalment va eixir guanyadora, pues, el nom de Coca del Poble, que estem sí. molt contents perquè representa molt bé el nostre objectiu de ser una elaboració per als veïns i veïnes de l'Horta Sur, després de tot el que ha passat amb la Dana.
1: Clar, perquè això és l'objectiu final, no, Belén? És fer un regal, un homenatge a tots els afectats, com tu dius, no? No sé si després d'aconseguir això, no, que si la implicació dels alumnes, dels pobles també afectats, compartir-ho amb ells, no sé si us agradaria veure a la Coca del Poble, no, que poguera consolidar-se en el temps i convertir-se en un símbol de suport per a la comarca i estar en algun dia en tot les pastisseries i poder comprar-la nosaltres, anar a Paiporta i comprar la Coca del Poble.
0: Ens encantaria. Com has dit molt bé, el principal objectiu que nosaltres teníem era fer un homenatge, que la Coca poguera ser un símbol de la solidaritat de la població, un homenatge a totes les persones que van patir, que van estar afectades per la Dana, i també, a més, pues, fomentar la recuperació econòmica, impulsar el comerç local. I un poc, pues, això, no? Impulsar la recuperació de la comarca. I sí, ens encantaria que el dolç poguera comprar-se als ports, que la gent ho poguera fer també a casa, no sols al municipi de Paiporta, sinó a tota la comarca de l'Horta Sud. Seria meravellós si ho poguérem aconseguir. Sí.
1: De moment nosaltres ja hem dit més o menys quins són els ingredients i com poden fer-la a casa. Després publicarem també l'entrevista al nostre web i adjuntarem també aquestes fotos que són meravelloses d'aquest dolç de la Coca del Poble. Així que Belén Gutiérrez, professora i coordinadora del programa Emprèn a l'IES Guillem d'Alcalà, gràcies per aquest projecte i gràcies per contar-ho així a Más de Uno València.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Belén. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: I quan són les 12:43, nos quedamos en esa zona cero, en la zona afectada por la Dana, para hablarles también de una cuestión relacionada con Albal, porque no sé si se imaginan poder asistir al preestreno de una película y verla antes que nadie. Pues Onda Cero Valencia, de A Planeta y Comarket Albal, te invitan el próximo 9 de julio a las 8 de la tarde al preestreno en exclusiva de la película El Sueño Americano en los cines ABC Park de Valencia. Una inspiradora historia basada en hechos reales sobre la amistad, el esfuerzo y la lucha por alcanzar los sueños más ambiciosos. Así que si pues quieren ser uno de esos 200 afortunados en asistir de invitado al preestreno y ver antes que nadie El Sueño Americano, pueden pasarse por ese Comarquete Albal y recoger la invitación totalmente gratis. Así que ya saben que está en calle de Leixample 119 en Albal y que pueden hacerlo, pueden asistir totalmente gratuitamente al preestreno de esta película antes que nadie. Y con esto, cuando son las 12:44, hacemos una pausita y vamos con más cosas.
2: Cuando es algo importante, no improvisamos, no firmamos sin leer, no dejamos nuestras decisiones económicas al azar. Entonces, ¿por qué hacer la declaración de la renta solo? Un gestor administrativo revisa tu declaración y te asesora con seguridad. Haz tu renta con un gestor administrativo colegiado. Más información en gestoresvalencia.org.
3: Semana gana con tu compra de suplementos y cosmética de Mundo Natural y Mediterráneos en parafarmaciamundonatural.es. Y si España gana el Mundial, te devolvemos el importe de tu compra. Corre y márcate un golazo, porque además encontrarás importantes descuentos. Consulta las bases legales en parafarmaciamundonatural.es.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Presó provisional sense fiança per al presumpte assassí del logopeda de València. Bona vesprada, un dia més. La crònica de successos és protagonista en la nostra portada, però a la Comunitat Valenciana estan passant més coses, com que avui s'ha tornat a asseurer sindicats i Conselleria d'Educació per a reprendre les negociacions després de la suspensió de la vaga educativa. En seguida els contarem de què s'ha parlat en esta nova mesa i parlarem també de turisme i vivenda, entre altres assumptes. Al control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. La jutgessa decreta fa uns minuts presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que dilluns passat va confessar haver apunyalat fins a la mort al logopeda que atenia al seu fill de 2 anys, Ramon Pérez.
2: L'assassinat es produïa a la mateixa clínica de logopèdia, ubicada al barri de Marchalenes de València, per la sospita, segons el detingut, de que poguera haver abusat sexualment del menor perquè, en tornar, es troba el menut sense pantalons ni bolquer. Segons les províncies, la Policia Nacional hauria identificat avui taques que podrien ser de semen a la roba interior de la víctima. A més, en paral·lel, ja demà divendres passarà a disposició judicial el detingut per presumptament matar dimarts un altre home en el transcurs d'una baralla amb armes blanques en una nau industrial abandonada.

0: d'Aldaia.
1: La Conselleria d'Educació i els sindicats docents han reprès la negociació en una nova mesa sectorial una setmana després del rebuig majoritari a la proposta global, la firma de 3 acords parcials i la suspensió de la vaga indefinida. El d'avui dijous és el primer dels encontres temàtics en els quals es debatran els punts on no hi ha hagut apropament. Avui tocava la inclusió, Núria Moreno.
2: La Conselleria ha fet una nova proposta de redistribució dels 1.249 llocs que plantegen per a incrementar la dotació en inclusió, tot i que la seva implantació s'estendria fins al curs 2030-2031. Contempla, per exemple, que en primària tots els centres amb entre 18 i 22 unitats disposen de mig orientador més. Abans d'entrar a la reunió, Txelo Baix, portaveu d'Educació de Comissions Obreres, deixava caure que molt hauria de millorar la proposta d'inclusió perquè poguera ser signada. Des de CESIF, José Seco reconeix avanços, però no suficients.
3: També hauria de tindre, com hem portat a terme fins ara, una consulta, una acceptació significativament majoritària per a poder-ho signar. El que se tracta ara és de canalitzar aquesta força que ens han donat docents per a poder seguir avançant.
4: Les places que s'oferta per part de la Conselleria, les entendem escasses i que se necessita una visió més àmplia per a aquest tipus de recursos. Consideramos que estem en una bona línia de negociació, considerem que s'han fet certs avances, però necessitem algunes coses més.
2: Sobre el calendari negociador, els sindicats no descarten que les converses es prolonguen durant els pròxims mesos. Esta vegada, a diferència de les últimes meses, no han participat la consellera Carmen Ortí ni el secretari autonòmic Daniel McEvoy i tampoc s'ha retransmès en línia. Ha precedit la reunió la directora general d'Inclusió, Charo Escrig.
1: I en el context actual marcat per la dificultat de l'accés a l'habitatge en la Comunitat Valenciana, la localitat de Sumacàrcer ha posat en marxa la iniciativa Suma Futur per a combatre la despoblació i atraure noves famílies al municipi que actualment comptar amb poc més de 1.000 habitants. Esta acció també busca reactivar els habitatges buits de la localitat a través de lloguer o de venda. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
5: L'alcalde David Pons destaca que augmentar la població és vital per assegurar serveis essencials com l'escola.
6: És atraure població de nouvinguts per a incrementar el nostre cens d'habitants. I la segona és un intent de que la gent de Sumacàrcer, propietaris que tinguin cases tancades en la població, pues puguem ficar a la venda aquestes vivendes o bé posar-les en lloguer. Esperem que tinga èxit i que pronti aquesta situació, que ja estem veient que està revertint-se perquè hem detectat que estan vinguent noves persones a viure, pues puguem incrementar-se i que Sumacàrcer pues, pugui mantenir els seus serveis bàsics en condicions òptimes.
5: El projecte es dirigeix a veïns de l'àrea metropolitana de València, la Costera i la Ribera Alta, que busquen una vida més assequible. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament col·labora amb la Diputació de València i l'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Ribera Alta.
1: I parlem ara de turisme. Segons la patronal hotelera Osbeck, l'ocupació de la Comunitat Valenciana confirma un excel·lent inici de temporada d'estiu i fa que el sector afronte de manera positiva. Les previsions apunten a una segona meitat de mes encara més interessant. Intensa, Amparo Sánchez.
7: Segons Maite García, directora executiva de Osbeck, la primera quincena de juny ha deixat bons registres d'en tots els destins analitzats.
8: En Benidorm, esta primera quincena de junio ha superado el 88,5% con un turista internacional que en el caso de los británicos casi llega al 50%, es decir, uno de cada dos turistas alojados en los hoteles de la ciudad son procedentes de Reino Unido. Valencia se dispara por encima del 92% y en la provincia encontramos destinos como Gandía que supera ese 93% de ocupación.
7: A Castelló el mercat nacional continua sent el gran protagonista amb prop del 80% dels clients allotjats encara que s'han enfortit alguns mercats internacionals.
1: I la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat a tots els grups parlamentaris de les Corts un paquet d'esmenes al projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026 que suposa una millora de les polítiques agràries per valor de 10 milions i mig d'euros.
2: Entre les propostes, actuacions per a frenar la pressió de la fauna silvestre, el reforç dels programes de prevenció de malalties ramaderes o la promoció de productes com ara els cítrics. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
9: Considerem que els comptes autonòmics continuen relegant a un segon pla al sector agrari dins de les prioritats pressupostàries de la Generalitat. De cada 100 euros dels comptes de la Generalitat, sols se destina 1,38 € al sector agrari i ramader, posant en risc els sectors productius.
1: El Comitè d'Entitats de Persones amb Discapacitat també ha traslladat les seues propostes als grups parlamentaris de les Corts per als pressupostos autonòmics.
10: Sí, i entre eixes mesures, assegurar la continuïtat dels serveis que presten les entitats socials, reforçar les ajudes per a adaptar vivendes o millores en l'accessibilitat del telèfon d'emergències 112. Luis Bañó és el president del SARMI a la comunitat.
11: Queremos dejar claro que no pedimos más presupuesto por pedir. Planteamos medidas responsables, con rigor técnico y con una finalidad muy concreta, que las personas...

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Va ser el primer gran escàndol de l'actual president de la Generalitat i ara sembla que tindrà punt final. La parella de Juanfran Pérez Llorca no optarà a mantindre el seu polèmic lloc de treball a la Diputació de València. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La Conselleria d'Educació ha reprès avui les meses de negociació i els esports molt i molt pendents del València Bàsquet. Però abans de tot això hem de fer parada obligatòria a Xàtiva. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: El viernes 19 de junio, programa especial Hogueras de San Juan en Comunidad Valenciana en La Onda. A partir de las 2:30 de la tarde y desde Alicante, ofreceremos una completa previa de las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de la Comunidad Valenciana. Analizaremos los preparativos, los principales actos del programa festivo y todo lo que rodea a una celebración que cada año convierten a Alicante en la capital festera de la comunidad. Arte, tradición, pólvora, música, gastronomía y todas las claves para disfrutar de las Hogueras de San Juan. El viernes 19 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, desde Alicante, programa especial Hogueras de San Juan, en Comunitat Valenciana en La Onda. Colabora Generalitat Valenciana.
1: Mirem, abans de res, cap al polígon industrial de Meses, a Xàtiva. Allí crema des de primera hora de la vesprada una nau industrial de 7.000 metres quadrats dedicada a equipament de quarts de bany. Part de la nau ha col·lapsat ja, encara que les flames no han passat a les naus adjacents. Els bombers expliquen, en qualsevol cas, que les flames es troben molt evolucionades. De fet, les flames deixen una gran columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres. Emergències demana al veïnat tancar portes i finestres com a mesura de seguretat. Preocupa, en estos moments, més concretament, la presència de materials inflamables a la zona, el que podria fer avivar encara més l'incendi. Treballen ahir, a Xàtiva, 6 dotacions i 3 unitats de comandament dels bombers. Contem a més que la jutgessa ha decretat avui presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que, dilluns passat, va confessar haver apunyalat fins a la mort el logopeda que atenia el seu fill de només 2 anys. Els companys de les províncies informen avui que la Policia Nacional hauria identificat taques que podrien ser de semen a la roba interior de la víctima. I ho avançàvem, ara sí, en portada. La parella del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidit no optar a la provisió a la Comissió de Serveis de la Diputació de València, a la qual va ser inicialment contractada fa 6 mesos i que va provocar les crítiques de l'oposició. Per tant, abandonarà el seu lloc a la institució provincial. Ens ho explica Amparo Sánchez.
3: Segons fons de la Diputació, eixa comissió de serveis dura 6 mesos i després es fa una provisió per a consolidar la plaça, opció a la qual la parella del president ha decidit no concórrer, segons ha avançat el diario.es. Sobre la decisió de la parella de Llorca s'ha referit la secretària dels socialistes valencians, Diana Morant, que ha reclamat que s'aclarisca i s'investigui com va ser eixa comissió i tots els indicis d'irregularitat que passen sobre esta plaça.
4: Eso es un reconocimiento explícito de que consideran que ni es ético ni estético y seguramente tampoco legal esta comisión de servicio, que es un escándalo de enorme magnitud. Pero esto no va a hacer que cesemos en la petición de explicaciones por parte de la Diputación de Valencia y por tanto del señor Mompó.
3: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera que és evident que era una plaça feta a mida per a la parella del president.
5: Que l'hem pillat en un clas flagrant d'enxufisme. El Partit Popular al final s'ha donat compte de que els havien pillat i no els ha quedat un altre que tirar marxa arrere. Si aquesta plaça estaguera guanyada de forma absolutament legal, algú creu que hauria renunciat. No, era una plaça evidentment arreglada a mida.
3: Recordar que en març es va conèixer que la parella de Llorca havia sigut traslladada

0: del seu lloc d'administrativa de l'Ajuntament de Finestrat a un altre en la Diputació gràcies a una comissió de serveis.
1: Avui s'ha complert una setmana de la suspensió de la vaga educativa indefinida i Conselleria i Sindicats han reprès la negociació en una nova mesa de negociació sectorial, en este cas concret d'inclusió. Núria Moreno, la seguida.
2: La conselleria ha fet una nova proposta de redistribució dels 1.249 llocs que plantegen per a incrementar la dotació en inclusió. Charo Escrits, directora general d'Innovació i Inclusió Educativa.
3: I hem proposat un augment de PTs i ALs en primària, un augment d'orientació en els centres de primària i un augment de la figura del mestre de pedagogia terapèutica en educació secundària obligatòria.
2: Per als sindicats no suficient, el baix portaveu d'Educació de Comissions Obreres, Paloma Martínez, vicepresidenta d'AMPE.
4: Podem seguir avançant i aquest avanç ha de ser per a que passe per una dotació pressupostària major. El punt de no encontre és precisament en el dels recursos dedicats a la inclusió educativa.
5: Pues lo que queremos es para poder avanzar en la negociación, hablar conjuntamente porque esto es un tema transversal, inclusión, plantillas y ratios, con las direcciones generales que sean.
2: Els sindicats de docents reclamen a més un calendari de negociació per a poder organitzar-se perquè donen per fet que les converses s'allargaran els pròxims mesos.
6: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure.
7: Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny.
6: Abans que comencen, ja estan passant.
7: Generalitat Valenciana.
1: Són ara les 7:26. El projecte d'adequació i reforma del barranc de la Saleta es troba un pas més a prop de ser realitat. Este barranc és un dels que va contribuir a inundar l'Horta Sud durant la Dana. Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, aquest projecte ha superat ja l'últim tràmit abans de la seva licitació. Confederació invertirà uns 150 milions d'euros per a garantir la seguretat d'aquest barranc de la Saleta. Les diferents organitzacions econòmiques i socials valencianes fan valoració dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, la tramitació dels quals continua a les Corts en vista de ser aprovats aquest estiu. La Unió Llauradora, d'una banda, i CERMI, que és una de les entitats que representen les persones amb discapacitat, d'altra, consideren que els nous comptes públics valencians no satisfan les necessitats dels seus sectors. Sentim el secretari general de la Unió, Carles Peris, i el president de CERMI a la comunitat, Lluís Bañó.
8: De cada 100 euros dels comptes de la Generalitat, sol se destina 1,38 € al sector agrari i ramader, posant en risc els sectors productius.
9: Que las personas con discapacidad no sufran retrocesos reales en sus derechos, en sus apoyos, ni en los servicios que necesitan para vivir con autonomía y participar en igualdad.
1: Avui reservem, a més, una miqueta de temps per a parlar de solidaritat i d'ajuda, que són molt importants. Ajuda com la de Creu Roja, que tan bon treball va fer a la Dana. També el fa amb les persones sense llar a l'hivern, per exemple, o a les platges, ara en estiu. El seu responsable de comunicació i captació de fons a la comunitat és Arturo Valoria. Arturo, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Ramon.
1: Arturo, avui parlem, però, d'una altra iniciativa també important de la Creu Roja, és el sorteig d'or. Què és el sorteig d'or de Creu Roja, quan se celebra, i per què ha de participar la ciutadania en aquesta iniciativa de la vostra entitat?
10: Pues el sorteo de oro es un sorteo que lleva celebrándose desde el año 1980. Lo celebra Cruz Roja como una fuente de financiación de proyectos propios, también para un poco dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Este año va a celebrar ya su 47 edición, por tanto, y bueno, pues ello pues permite básicamente a la organización recibir una serie de fondos con los que va a trabajar en distintos planos y proyectos de atención a esos colectivos que os comentaba.
1: ¿De quins premis estem parlant?
10: Pues hablamos en este año, creo, por primera vez reparte el doble de premios que el año anterior, 23.400 premios en total. El primer premio es de 3 millones, hay un segundo premio de 1 millón, un tercer premio de 500.000, y luego hay 3/4 premios de 250.000, otros 3/5 premios de 100.000 euros y luego pues pedreas de cantidades que oscilan entre varios cientos de euros y devoluciones casi.
1: Suposa, Arturo, que saps que hi ha molta gent o prou gent escèptica en això dels sortejos, que diuen que no toquen mai, no? Però el sorteig d'or toca?
10: Sí toca,

0: y bueno, y al final el factor pista lo que te da es un punto de energía si las cosas te van mal, pero si no juegas bien no va a ser suficiente el factor pista, y al revés, si juegas fuera y haces un buen partido y superas pues las dificultades técnicas, tácticas que te vas a encontrar, vamos, en el deporte el factor pista es, yo creo que, relativo.
1: Recuerden que el segon partit serà este dissabte a les 8 a Rochalena i que la final viatjarà a Barcelona el proper dilluns.
2: Jornada, la de avui dijous, una miqueta rebolicada, amb pluja en moltes comarques, sobretot de l'interior. El termòmetre continua pujant. Demà divendres, més sol, més calor i també pols en suspensió. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de juny de 2026. Continua la brújula. Molt bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero València. Mira.